0: això, papà.
1: Doncs com a mur de prioritat. Hola, negado, no, no, no vam entregar. Tu a tu lado, you know, tu vas ser papà.